Un dia es vetem, petit, he de un. Puc trego i haver desdotit amb xuma, set i et i, un i amunt. Aia, perfecte, cuixost, amb tua. Trego i haver desdotit amb xuma, un dia unia, has tu he de un.